0: 98.9 FM Adaba.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.